0: Ser Sohaib Nadi
1: 95.7.
2: Ser consumidores. Lo que pasa en Menorca se queda en Menorca. Compra del comercio local. Ayuda a la economía local. Los comercios y establecimientos de la isla son cercanos, directos, te escuchan y atienden tus dudas. Te asesoran. Cada martes a mediodía, en Hoy por Hoy Menorca, conocemos, analizamos y compartimos cómo es el comercio de Menorca en Ser Consumidores.
3: La me.
4: Ampliem la secció de Fonoteca als podcasts de Ràdio Menorca amb el programa Ses Veus de la Mà. Més de 15 anys després de l'emissió en antena, ara podràs tornar a sentir a vells pescadors i gent de la mà de Menorca explicant les seves experiències, uns oficis que avui ja quasi no existeixen, unes veus entranyables i de les que podràs aprendre molt. Ses Veus de la Mà. Nous episodis disponibles al podcast de radiomenorca.com.
5: Cupressus sempervirens. En ocasiones, hay seres vegetales que se enraizan en la vida de tu patio como si de una mala enfermedad se tratara. Este relato de Marta Sales Villalonga nos lleva a su propuesta de patio, incluido en la antología de los talleres de Ana Aro, Patios.
6: Escúchalo en radiomenorca.com, Ser Podcast y las principales plataformas de podcast del país.
7: Adolf Sintes repassa tota una nissaga de pescadors, els reiners. Amb la veu de na Marta Cantamissa, aquest relat ens du a través dels temps i les aventures de tota una família ben coneguda de Menorca al voltant del mar. Ho trobaràs a La Isla de los Oyentes, a radiomenorca.com, a Ser Podcast i a les principals plataformes de podcast del país.